Atenció, barcelonins. Hi ha perill de bombardeig. Aneu amb calma i serenitat als vostres refugis. La Generalitat de Catalunya vetlla per vosaltres. Thank you.